0: gbọ́lọ̀ yóò sì máa tẹnu rẹ jáde tó bá da lẹ́tàn wípé ìka lọ́jọ́ ọgbọ́
1: tó fẹ́ bá dùn tó jẹ́ o ẹgbẹ́ padà lágbàgbà àlàbí o bí owó bàbá jẹ̀bú lágbàgbà àlàbí o tó ti ṣe rí wọ́n máa gbé.